Tleli chika ku etlela hi tihle ku va kutani hi dzi ta pfimba hi fanela ku va hi puka hi va hilwela timfanelo ta vatshongwana hi ku va hakanyingi ta hoxeliwa swikona swifundza.